gràcies. Segur que ens queden molts camins per trobar-nos.

0: aconseguís.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Figues on Figues.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.

Joan Petit, a vora teu, mirant-te i tens aquells que es van mirar primer. Balla que balla, que la mare canta. Balla que balla, que balles molt bé. Ara et joguina que comença a viure i els que et festegen miren quan faràs aquells regals que són el teu somriure i la paraula nova que diràs. I tens un món de roses i poetes, un món tot teu, que sols hi ha la llei de mil moixaines i de ballmanetes que es fan per tu que n'ets el rei. Després vindrà l'estudi, amic nounat, que els allmanetes ja seran enllà. A l'escola pentinat i enclenxinat i el pare que t'hi porta de la mà. Estreny-la fort la mà que ja en tenim en part, que com en ell podem sentir contents molt sents bon dies a Joan Cuixart. I anant pel món, si el seu voltat obliga potser per treure el títol de doctor, recorda bé el carrer de la Garriga, la plaça Nova i el carrer Major, i el campanar que destapat s'agalla, i els vents que ens manen en bufar masell, i aquests carrers que volten la muralla, i aquest rodal que es diu Palafrugell.

0: Música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jarava, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí, i voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo soc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

0: ella. Sí.
1: Sí.
0: Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que

0: Teixet.
1: On escoltaràs a la ràdio avui dia, Xalces Nebot? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir però en versió original francesa a través d'internet.

0: Codril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardo quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing a note for...
0: Don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès, doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

na, ne, na, na. Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent no

eren bons, eh? Yeah. Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu: a l'Albert, sóc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume: novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club. Agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus. I estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

0: la música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara. Algú va dir: la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciado Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue sin duda el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminer y es falla veure molt. La culpa va ser meva, potser, ¿no? Però em va sapiguer greu, perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú ho vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa... usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, i em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs. I a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años... Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció. És Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu... preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, és clar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar: què puc fer? Llavors no hi havia internet ni xarxes socials ni res, estem parlant de l'any 84, sí. Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir: sí, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Esclar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: es el planeta dulce. Está el precio del azúcar clavado al lado. Mucho más alto que el precio del aceite. Pero muy lejos el fondo.
1: Atención, comandante, mire hacia abajo y diga que ve.
0: Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser.
2: La Odissea Espacial de los Hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco, l'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries, si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert! Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124 era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les cicles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro, amb auriculars, amb un tocadiscos davant, i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Donald Fagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Easy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia, i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu, Cocodril. No perdis la sintonia.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril Club. ...32 anys en antena...

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shave. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan

0: Vagabonds, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, oh, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, oh,
0: és un bon consell, el títol, Vive la vida, oi?
1: Vive la vida, oh, aunque mañana te mueras. Vive la vida, oh, vive la...
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de Los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicada a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, com ho elimina.

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop. I van fer aquesta meravella.

0: Islands in the stream.
1: Islands in the stream.
0: Islas en la corriente.
1: That is what we are.
0: Kenny Rogers.
1: No one in between.
0: Dolly Parton.
1: How can we be wrong?
0: I un dia a la secció de les versions podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy. I la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepina.

l'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Vinnie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know. Que per què sonen els Creedence? It's been coming for some time. Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. When it's over. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to raspós, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf. Ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà, treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat dels Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948 i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

de son i pensa, batllerada western, tebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem

escriba, dos homes se li traten, ell investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre, de million dollar, baby, do you know? Maybe, dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se talla en sa seva vida.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: aconseguir.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Molt que fa...
1: nous, eh?
0: Moltes cares noves.
1: Totalment. Són fitxatges d'aquest any, precisament Hagi, sí. Que has dit, el darrer, però bé, també Arnau Illa, bé, uns quants, eh? I unes baixes notòries que van tenir la temporada passada. Atenció a aquesta internada ara per banda dreta, que prova des de la punta atacant el Vic. La protegeix amb el cos, si no m'equivoco, d'un salt nou, Manel. Anava per terra, reclama falta davant de Roure, segueix el joc, bola viva que posa una centrada a l'olla, l'atura Charlie, l'agafa i juga en llarg. No hi ha pausa, no hi ha treva.
0: Bé, descans.
1: Fa la rèplica a la corredisses perseguint a la pilota, tenia Arnau Casanova. L'ha recuperada Piusquer, cap a terra. I què pita l'àrbitre? Groga per Pius per tirar-se a terra. La primera groga del partit serà per Pius Kerr, ex-biguetà, però ara actual jugador manlleuenc, que ha anat per terra dins l'àrea, simulant, ha entès l'àrbitre, un penal, li ha tret la targeta groga al minut 7 de partit.
0: I l'àrbitre, per cert, Agrebeitia, que ha tingut molt clara aquesta decisió d'ensenyar-li la groga a Pius Kerr. I ara una altra groga, per cert, Marc, que s'ha ensenyat...
1: A la banqueta, no?
0: A la banqueta, manlleuenca, diria, per possibles protestes. Doncs no s'ha pensat molt l'àrbitre en aquests primers 7 minuts per treure la targeta.
1: I mira que no ha sigut tampoc per cap falta, ha sigut una suposada simulació. Pius Kerr anava per terra, tenia la pilota conduïda sota el seu domini, des de la banda esquerra atacant, i li han fet com una mena d'entrepà entre dos rivals, i potser no hi ha hagut contacte, des d'aquí no sabem valorar, però l'àrbitre
0: no ha considerat
1: que ha sigut piscinasso, i li ha ensenyat la targeta groga en aquests, com dèiem, minut escàs 8 de partit. Segueix combinant el conjunt visitant, en aquest cas el Vic. Ho fa des de darrere, banda esquerra, lateral, dorsal 10, Nil Garrido. Juga enrere, torna a ser Nil Garrido, que fa una mena de mal control, però ja anava per Bava, el jugador manlleuenc. Ara un del Vic anava per terra, tornava a ser Manel, i anava està fora de les imatges gairebé, el veieu, per terra, bé, els que no el veureu, ara estem per ràdio només, però gravant també el partit perquè tingueu els highlights després, el 107 FM, vivint aquest partidàs intens. De moment ja hi ha hagut molta gent que ha anat per terra, ja hi ha hagut revolcades, hi ha hagut xocs, hi ha hagut targetes, i una ha sigut precisament per Pius Kerr. Vinga, a veure si es calmen en el joc i el Matlleu aconsegueix treure el seu domini. Jordi Costa, en el xoc, cosa a cosa, el que sí que s'està notant és que és un derbi que hi ha ganes de tothom,
0: Sí, aquí no hi ha amistats dins del camp, que se'n diu. I bé, ara falta de Jordi Costa sobre el jugador biguetà, el dorsal 16, Arnau Illa, nova incorporació al conjunt biguetà, com bé abans comentàvem. Falta perillosa, doncs, pel Vic.
1: Sí, falta lateral, gairebé a mig del camp, però és aquestes que es poden penjar, efectivament. El Vic està atacant a la banda esquerra, a direcció al riu. El camp de Matlleu fa goig, perquè miro a banda i banda i no veig un seient lliure. Veig tot de caps aquí, encara que sigui cara directament al sol. També l'agradaria, però sobretot els que es fan sentir més, els Àngels, els tenim ben bé aquí al costat. També s'escolen a l'antena de Ràdio Matlleu. Els podem sentir ben a prop. És Bava, juga a l'esquerra per Guillem Ferrés, el nouvingut d'aquesta temporada, que fa un canvi d'orientació boníssim perquè corre Adrià Casanova, no corre tant com corria la bola, que anava per damunt del seu cap i l'ha pogut blocar sense dificultats el porter Lluc Mates, del Vic.
0: El Matlleu, que ha sortit intens, ha sortit atrevit en aquest partit. Sembla que en aquests primers minuts Marc Prat, aquest nou tècnic matlleuenc a l'inici d'aquesta temporada, ha volgut imposar el seu joc. Tot i això, possessió igualada per part dels dos equips. Combinen força igualada en termes de possessió tant Matlleu com Vic. I bé, es notaran avui, sí que seran claus els duels individuals, tant aeris com físics, de segades, que se'n diu així mal dit,
1: sí.
0: I seran crucials per veure qui s'emporta més aquest domini de la possessió en el dia d'avui.
1: S'està emprenyant l'aficionat promig del Matlleu, perquè de moment els xocs que hi ha a 1 contra 1, atenció, aquesta és perillosa, fora de joc. Bé, l'acció del Vic, dorsal 16 a la banda esquerra, Arnau Illa estava en Ursai, ben assenyalat ara per Linier, anava a dir que en tots els enfrontaments que hi ha hagut, no?, d'1 per 1, de trompades, ha acabat sent falta favorable al Vic.
0: I llavors sempre ha acabat algú a terra.
1: Estic sentint ja, no pitarà res favorable al Matlleu, però bé, hi ha molt partit per endavant, minut 11, evidentment, que pitarà moltes coses, i esperem que en passin moltes aquí des del Municipal. Jo no sé si algú, suposo que sí, ens esteu escoltant per la ràdio, però és que estava Matlleu volcat absolutament al camp, perquè no, quan ens diguin l'entrada a mitja part, no ens sorprendrà perquè sembla que... Coneixem saber que és la millor, sí, sí, de la temporada, bueno, de totes les temporades, sens dubte. Atenció, aquesta centrada de Guillem Ferrés dins l'àrea, no l'atrapa Baba, cau mort a la frontal, torna a ser Guillem, està molt actiu, el jugador fitxat aquest any, juga a l'esquerra al Matlleu, encara té en domini Jordi Roger Roura a la centrada, s'ha entrebancat entre Casanova i Baba, els mateixos jugadors matlleuencs, la pilota corre i corre, es perd per línia lateral, serà servei de banda pel Vic. Si vols, Marcel, com que hem entrat una mica tard a l'antena de Ràdio Manlleu a fer aquest partit, podem repassar la formació manlleuenca.
0: I tant, Marc, els de Marc Prat surten amb Charlie en porteria, amb Roger Roura, Jordi Costa, Pol Pous i Diego García, aquest jove manlleuenc que ha pujat aquest any al primer equip, formen aquesta línia de quatre defensiva. Després al mig juguen Oleguer Vila i Rafael Roger, a la banda esquerra Guillem Ferrés i a la dreta Baba Canuté, i a dalt Piusquer, Adrià Casanova, i crec que ja està.
1: I ja està, sí, sí, Guillem, sí, sí, Ferrés queda molt com lliure, sí, Piusquer és una mica més cap a l'esquerra, jo crec que...
0: Guillem Ferrés a la dreta, disculpi,
1: sí, exacte. Exacte. I Baba i Adrià Casanova són la doble punta. I bé, ara corregit per Oleguer.
0: Exacte, i per part de la banqueta ràpidament surt amb Joan Carcassona, aquest porter juvenil que també va tenir minuts a la pretemporada, Marco Mamala, Nil Capdevila, Martí Soler, el capità Albert López, Gerard Cullell, Aleix Gesa, Pau Coll i Roger Casalprim Muro.
1: Entrada cargolada que provava Guillem Ferrés, té una molt bona esquerra, el jugador fitxat aquest any, el dorsal 23, i que ve procedent de cedit de l'Olot.
0: Exacte, i un Manlleu ara repassant l'11 que té noves incorporacions però no tant evidentment com les del Vic, com les del conjunt visitant.
1: Certament el Vic, atenció perquè ara té una acció de perill també des de front de l'àrea, obrint a banda esquerra gairebé línia de fons, prova la centrada, l'ha hagut de treure Charlie.
0: Mare Déu.
1: L'ha hagut de treure Charlie des de la porteria de rematada de nou que feia de primeres Manel Martínez a l'interior de l'àrea petita, i sort més o menys que ha anat centrada,
0: centrada,
1: perquè Charlie l'estirada l'hagi pogut fer bastant còmoda com per rebutjar la pilota, esquitxar-la, i s'ha perdut per línia lateral la més clara de partit.
0: Tant,
1: moment, minut 13, el Vic s'ha aproximat, ha trobat el forat a les esquenes de Jordi Costa i des d'allà una centrada des de banda esquerra, l'ha rematada a plaer Manel Martínez, que una mica més, si arriba a enfocar bé, troba xarxa de la porteria de Charlie.
0: Doncs sí, sí, ha anat així, se li apunta amb el Vic clarament aquesta primera ocasió molt clara per fer gol en el partit del dia d'avui. Ha fet una bona combinació el Vic aquí per banda esquerra, llàstima pels seus interessos que no hagi acabat d'anar molt al lateral aquesta rematada del davanter centre bigatà, però sí, sí, se li apunta amb el Vic clarament. I ara el Manlleu que teca.
1: El Manlleu va a la rèplica, és un partit que hi haurà desgast, per als nervis,
0: molt.
1: Per a la intensitat, per la contundència, per les ganes de trepitjar camp contrari, de no dosificar gens ni temporitzar la pilota. Ara anava per terra, és Guillem Ferrés, si no, és Pius.
0: Pius, exacte.
1: Que estava pressionat per un jugador del Vic i anava per terra, és falta, ara sí, al mig del camp.
0: I seran claus, per cert, Marc, amb això fent referència, els revulsius que surtin des de la banqueta a la segona part, que puguin aportar aquesta nova xispa, aquesta nova frescor que el partit necessiti en el seu context, en el que es trobi la segona part.
1: 100%.
0: Per tant, supernecessaris aquests revulsius que surtin enxufats per part del Manlleu.
1: Necessaris ells i necessària que la tàctica tècnica, no?, dels dos entrenadors juguen un paper clau, Marc Prat i també Ramon Carrascal per part Vic. Aquesta falta lateral que té Manlleu la posava l'olla, ha saltat més que ningú el central bigatà per rebutjar-la amb el cap. A zona de mitjos torna a acomodar-se la pilota a Manlleu, és Guillem Ferrés qui se l'acomoda perquè en camp esquerre pugui fer una centrada llunyana, la treia el 22 Hagi, el lateral del Vic, ara s'intentava desplegar en atac, també per sorprendre la defensa del Manlleu amb una pilota llarga i massa llarga. El Vic tampoc temporitza gaire mig del camp, de seguida que la té.
0: Exacte.
1: Fa un canvi d'orientació buscant els extrems, que són rapidets, i aquí a l'esquerra li ha sortit bé en aquella acció atacant fa 2-3 minuts, però ara se li ha perdut molt la passada.
0: Exacte, sembla que de moment el conjunt visitant no es vol precipitar molt en jugar en aquesta zona del mig, fa molts desplaçaments, moltes basculacions en aquest sentit, i bé, possessió ara pel Vic, que sembla que potser és qui...
1: Ara la calma més.
0: Té, exacte, qui la toca més i qui té un domini més clar de la possessió pel que fa al minut 15 que portem de partit.
1: Un quart d'hora, 0-0 el marcador. No paren de cantar els àngels caiguts. La millor entrada del darrer any o dos que recordo que el Municipal de Manlleu ha sigut començar la temporada, començar la jornada 1, que ho comencem amb un derbi i ho fem de la millor manera aquí, Ràdio Manlleu. Avui vivint-ho només per l'antena de la 107 FM, però també l'estem gravant al partit per si després pengem alguna coseta. A veure, Guillem Ferrés buscava la seva carambola.
0: Bé,
1: Hagi, se li ha anat bé. Rafael Roger obrint a banda dreta, la centrada de Baba. anava arran de terra, no ha arribat a impactar-la cap jugador del Manlleu al primer pal, perquè l'ha rebutjada novament Hagi, diria que era el defensor biguetà. Córner, el primer.
0: Córner, el primer del partit, i se li apuntem al Manlleu. El servirà Jordi Costa, el dorsal 4 del Manlleu. No, perdó, sac de banda, sac de banda és. Sac de banda, però sí, com si fos un córner, perquè tots coneixem ja,
1: ja podem, la mira, mítica manera de...
0: Ui.
1: Ha passat el servei de banda per damunt de Lluc Mates,
0: mare Déu,
1: sí, sí, que s'ha refiat en que la podia blocar.
0: I tant, i tant.
1: I ha anat més potent aquest servei de Jordi Costa que no el que s'imaginava, i gairebé se li escola cap a dins de la xarxa, l'ha acabat rebutjant el Vic, ara hi havia un parell de teva meva, se la fa seva el Vic, la de controla des de camp propi, línia defensiva.
0: I anava a dir que aquests sacs de banda de Jordi Costa es consideren quasi bé ja per tots els montseuencs. Com... Ui.
1: No,
0: res.
1: També de Piusquer, dorsal 21, que ho ha provat per damunt, o potser se li ha escapat aquesta pilota.
0: Marc,
1: ara són els minuts del Manlleu.
0: Són els minuts del Manlleu i sembla que no tindrem ocasió d'acabar una frase en el dia d'avui, perquè ens vindrà un infart amb totes les ocasions que hi hauran.
1: No es pot comentar absolutament res.
0: No es pot comentar res.
1: Es pot narrar, viure i comentar.
0: I avanti, que se'n diu. Seguir improvisant i anar tirant. Sí, sí.
1: Doncs torna a servir Jordi Costa des del camp de banda i la planta al punt de penal. Adrià Casanova a punt de buscar les pessigolles al defensor Ernest Girbau, que gairebé, i de fet s'ha aclamat per part de l'afició mallorquenca, cometia una sessió sobre el porter. L'ha trobat com amb el pit, mitja passada, mitja involuntària. I el porter l'ha blocat, comença a jugar des de darrere, ho fan llarg, buscant a dorsal 10 a la punta d'atac, Nil Garrido, obrint a banda esquerra, Arnau Illa, combina cap a dintre, a veure aquí la frontal de l'àrea, el Manlleu es fa fort, de moment està ben juntes les línies, ben tupits, ara, atenció ara, bona recuperació del jove Diego, bé la combinació del Manlleu, perquè en llarg corri Guillem, l'atraparà abans Lluc Mates, que l'exhiba una puntada i l'envia directament a camp contrari. Ara està buscant la falta de totes. Arnau Illa agafant per darrere a Bava.
0: Sí, clarament.
1: Falta fora pel Manlleu.
0: I tant.
1: Falta clara.
0: Falta clara.
1: Arnau Illa.
0: Crec que tothom ho ha vist. Era més quan tardava l'àrbitre en xiular-ho, però l'estava abraçant per darrere.
1: Atenció ara, la pèrdua de Pol Pous, no hi havia falta del Vic. Bé, Oleguer ficant el peu finalment. S'han dut els aplaudiments tímids perquè encara seguia viva la jugada, però com que era Ursai, sí que serà possessió pel Manlleu. Molt bona cobertura ara de l'Oleguer, que està a més enfadat amb els seus, demana calma perquè certament estan corrent amunt i avall perdent els papers, i en defensa doncs aquest punt nerviosisme mai ha estat bo, i per tant Oleguer ara des de zona de pivot, que ha hagut de corregir les esquenes de Pol Pous, que havia perdut la posició en zona de central, doncs demanava calma als seus, tot i que la calma és relativa, perquè la pilota la tenim ja al córner de l'àrea rival, corria per allà a Roure, no hi ha arribat en la passada de Pius, serà servei de banda pel Manlleu.
0: I jo penso que encert, el mig campista manlleuenc en aquesta reflexió, perquè el Manlleu necessita calma, necessita tenir la possessió completa del partit i dominar en aquest sentit el Vic en ocasions i en marcatge, sobretot a l'home.
1: Atenció a la centrada, no va parar ningú, estava lluny Guillem Ferrés, la segona pilota dividida a la frontal l'aconseguia Jordi Costa, que s'anava per banda, i tant a banda que se li ha escapat la pilota per línia lateral, serà servei de banda ara pel Vic, i certament aquesta calma, perquè clar, portem 19 minuts i entenc que ja es nota com amb la calor, amb això que dèiem, els nervis, la tensió de tot plegat de la que genera tots aquests partits, ja notaves cansanci d'algun jugador, dius,
0: totalment,
1: no, queda
0: sí,
1: més
0: sí.
1: d'una hora perquè corris per al camp.
0: Bé, ho comentaves, aquest factor de la calor és important, som a setembre, a mitjans de setembre ja tirant una mica cap a finals, però igualment la calor es nota molt, les temperatures ho parlen per si soles, i sí, és important aquest factor de la calor en el dia d'avui.
1: De moment, però, cap dels dos equips sense dosificar-se tampoc en faltes.
0: No.
1: Ara una de prou perillosa està llunyana, però el Vic ha fet una falta clara sobre Pius a zona 3 quarts, entre mig camp i la mitja lluna. Bona perquè es pengi a l'olla, i jo crec que així s'ho provarà amb el Lleu passat aquest minut 20 de joc. 0-0 marcador entre AEC Manlleu i Unió Esportiva Vic.
0: Exacte, estan parlant Piusquer i Guillem Ferrés, a veure qui serà l'elegit per centrar-la a l'olla. Jugada perillosa.
1: A veure, aquesta cama dreta, massa cargolada per l'interior de la barrera. Anava tancadeta, l'ha pogut atrapar Lluc Mates sortint de porteria.
0: Era difícil.
1: Sense gaire oposició dels atacants manlleuencs. Atenció, perquè hi ha forat darrere l'esquena de Jordi Costa. No l'han vist a la desmarcada del davanter Manel Martínez, que demanava amb el braç aixecat. De moment el Vic temporitza i combina. Ha trobat molt fàcil aquestes passades. Ha avançat línies. Banda esquerra, Arnau Illa. Avançava, progressava, es frena. Juga enrere. Qui s'incorpora és Hagi. A banda esquerra, provant la centrada. Atenció, queda mort dins l'àrea. Martí Riera se l'endú amb un cop d'espai. Baró, ara Pol Pou s'interposa pel camí, també Jordi Costa que va per terra, bé, bé. Aconsegueix el Manlleu treure-la de l'àrea, però esquitxant aigua perquè hi havia aquesta centrada novament des de banda esquerra. El Vic està trobant el forat en aquesta banda seva atacant, que és on ha de baixar l'Ava a defensar el lateral que puja i on ha de tancar bé Jordi Costa, i de moment cap dels dos manlleuencs acabant-se d'entendre i buscar i tenint aquest forat deixant-lo massa obert.
0: I jo crec que el propi Baba se n'ha donat d'aquesta tasca defensiva que haurà de fer en el partit d'avui, haurà d'estar més a sobre i més enganxat de Jordi Costa, ajudant-lo en aquesta cobertura del seu extrem per tal que no passi, i bé, ajudant en tasques defensives que són molt necessàries en el partit d'avui.
1: Sí, sí, avui no es pot despistar absolutament ningú. Atenció, Charlie, no s'ha complicat. La volia esperar per agafar dins l'àrea, per blocar-la, però estava fora i estava impressionat. Atenció, la passada és bona ara cap a Baba. No, camp, no batura el joc. Ara Baba busca la mitja lluna, trobant a Guillem Ferrés amb camp esquerre, carregava el xut, ha topat amb la barrera defensiva del Vic i, a més, li assenyalaven Ursai, el linier del partit d'avui. Una acció que buscava el Manlleu ràpida després que Charlie hagués tingut aquell ai, ai, ai des de fora l'àrea, sí, perquè no saps mai si farà toc, si l'agafarà, si l'enviarà amb una puntada llunyana, i finalment la tira de fora.
0: I uns diners, per cert, uns assistents que s'anomenen Adrià Zúcar, que ve de la delegació de Lleida, i Félix González, que ve de la delegació del Baix Llobregat.
1: Doncs els encarregats avui de veure absolutament tots els possibles, no possibles, certs, fora de jocs.
0: Sí.
1: A la banqueta veig també un punt intranquil a Marc Prat, el seu primer derbi com a entrenador manlleuenc.
0: Exacte, el tècnic que sembla...
1: I en canvi Ramon Carrascal a la banqueta del Vic ja en porta uns quants que els hauríem de comptar.
0: Ramon Carrascal, un expert en aquest sentit, en conèixer el Vic internament, externament, i com bé deies, amb tota aquesta experiència que té sobreacumulada, coneix perfectament l'equip, que s'ha d'adaptar a veure com acaba de funcionar aquestes... veure com encaixen aquestes 16 baixes que ha tingut el Vic aquesta temporada i aquestes noves incorporacions que ha tingut. Però bé, sens dubte que Carrascal, un entrenador amb molta experiència en el futbol usonenc i en el biguetà també.
1: Clar, és cert que hi ha graus d'expertesa en diferents àmbits en els que o d'una banda domina el Vic o de l'altra el Manlleu, perquè la banqueta, per exemple, ficam aquest de contrapunt, Carrascal porta molts anys a la banqueta i per tant ja té aquest punt contrastat. Però, per exemple, el Manlleu, el Lliga Elite, porta ja, és la, si no m'equivoco, hauria de ser la quarta temporada.
0: Quarta, exacte.
1: S'està consolidant ja, a més, un equip que l'any passat vam acabar vuitens, tot i fins a penúltima jornada patir pel descens.
0: Vuitens,
1: sabent que tenim una Lliga Elite per davant llarga, igualada, difícil, el Vic, que ha descendut, de la tercera federació, li pot costar també allò adaptar-se, no? Evidentment, el nivell el poden tenir, però 16 noves incorporacions, nova categoria, pot començar amb mal peu, per exemple, el Vic, i no seria estrany.
0: I una classificació que comentaves tu de l'any passat, enganyosa en cert sentit, perquè la igualtat que reflectia cada jornada feia evident que era una lliga superigualada, supertensa, i finalment el Manlleu va estar de sort, per mèrits pròpics també s'ha de dir, guanyant a l'última jornada a casa, aquí a casa, però bé, una lliga elite, superigualada, i en la qual el Vic ara s'hi haurà d'adaptar aquesta temporada. Ocasió pel Vic.
1: Atenció ara, Manel, jugava cap dins, que la rebia el 10, Nil Garrido la trepitja, la juga, com que no podia anar d'esquenes, l'ha acabat jugant de cares i des d'allà distribueix joc al central cap a Hagi, s'ha driblat a Baba i a Costa amb un control, va per terra, xut, uf. Anava a dir, és que m'he quedat que anava per terra Hagi i havia vist falta, o possible falta de Pol
0: Jo Box. També.
1: Ha seguit la jugada i ha pogut blocar-la Charlie, podem explicar-ho, no hi ha hagut gol, no hi ha hagut fora, l'ha aturat el porter manlleuenc, un xut que finalitzava el Vic des de la frontal de l'àrea.
0: Exacte. I aquesta és bona per Baba.
1: Baba, línia de fons, res, De moment s'ha de dir que les més clares segurament les hagi tingut el Vic.
0: Exacte, estic d'acord, sí, ha arribat més, com bé comentaves, per aquest lateral esquerre i ha tingut més la possibilitat de centrar, no, de fer alguna jugada incorporativa per colar-se entre els defenses del Manlleu. El Vic sí que té la possessió, igualada, com bé comentaven, i que haurem de veure quin dels dos equips és el que s'acaba imposant en aquesta posició i té més el domini de la pilota.
1: El Vic l'any passat, com dèiem, va baixar de categoria, va tastar però la tercera federació perquè havia tingut un ascens dues temporades abans, la temporada a la qual es van trobar també, evidentment, aquí a Lliga Elite, Manlleu i Vic, des de llavors que no tenim antecedents, i va haver-hi un empat a dos a l'estadi de Vic, I aquí va haver-hi, si no m'equivoco, un empat a 0.
0: Un empat a 0, correcte.
1: Per tant, els dos precedents que tenim més propers,
0: de dos empats,
1: no hi ha cap victòria per part de ningú. Per tant, màxima igualtat, ho sabem sempre de sobres en aquests enfrontaments, sigui quin sigui el moment que et trobis a la temporada, però sobretot ara, segurament, perquè amb la temporada feta encara no sabem quines són les dinàmiques de cadascun.
0: Totalment, Marc, i veurem si avui és el dia en què es trenqui aquesta dinàmica i un dels dos equips es posicioni amb una victòria després d'aquests dos empats consecutius, que són els últims partits entre Manlleu i Vic, com bé comentàvem.
1: Aquests xiulets que sentíem ara de fons, de fet encara estaven perdurant, és perquè el Vic està mantenint una posició llargueta de gairebé dos minuts. Estaven a camp manlleuenc, ara han tirat enrere, per tant està mantenint encara des de banda esquerra, és dorsal 10, Nil Garrido. Es demana i s'exigeix que el Manlleu presoni, però està molt ben col·locadet amb un 4-4-2 basculant, i Adrià Casanova el més avançat al mig del camp, per tant el Manlleu una mica tancadet a darrere. Juga sí. Encara el Vic, ve la pressió del Manlleu, que s'estira una miqueta més, ara a zona de centrals, combina molt tranquil i còmode el Vic, la calma l'ha acabat ficant en pilota el conjunt visitant.
0: Exacte, Marc, ara va tocant, va basculant en aquest sentit, la té el dorsal 10, Nil Garrido, un Vic que sembla que no té pressa per combinar la jugada clau i trobar el jugador indicat per fer, veus ara ho prova, per exemple, i s'equivoca Garrido, per trobar, com deia, aquest jugador.
1: S'ha acabat equivocant, sí. Dorsal 8, David Batanero, amb una passada llarga que no hi anava
0: absolutament Garrido, ningú. Crec. Va ser Garrido, eh?
1: Qui ha sigut?
0: Garrido, el 10.
1: Ah, d'acord, doncs ha tingut ara un error d'imprecisió en aquest intent de passada llarga, potser condicionat, precisament per aquests xiulets que s'estaven duent al municipal per la possessió biguetana. Aquí la té ara és el Manlleu. Vinga, va, Pius, des de banda esquerra, zona banqueta, juga enrere pel jove de la casa, Diego García, que té l'oportunitat de jornada 1 debutar com a central al costat de Pol Pous. Déu-n'hi-do, Charlie, amb llarg.
0: És bona.
1: Ser boníssima la passada. Corre Jordi Costa.
0: És bona.
1: S'aproxima la resta de l'àrea, prova la centrada.
0: Ui.
1: Un pèl massa potent, massa forta. No hi ha arribat el segon pal, Bava. Tampoc la pot salvar Guillem Ferrés del out lateral. Serà banda pel Vic. Massa potència a la cama.
0: Kerr, Pius Kerr no l'ha pogut salvar. Però sí, evidentment, una jugada molt bona. Charlie ha fet un desplaçament boníssim. Costa, expert en arribar a aquestes pilotes. I bona ocasió pel Manlleu en aquesta banda lateral dreta.
1: I d'allà n'hem obtingut, si no m'equivoco, un córner.
0: Exacte, el segon del partit a favor del Manlleu. I a l'altra banda, en aquest cas, el qual s'ha jugat abans, en aquest cas, a la banda esquerra.
1: Banda esquerra atacant.
0: Exacte. Ara marca la jugada tàctica al Manlleu. Crec que és Piusquer el que la centrarà.
1: Va, que ve el primer.
0: I jugada perillosa.
1: Aquesta centrada des de la cantonada, el segon pas.
0: Ui.
1: Mira, l'ha hagut de treure un defensor, encara és viva dins l'àrea. A la frontal provarà de finalitzar Rafael. Ui. Roger directament al canal.
0: Al canal.
1: Lluc Matas no està transmetent seguretat a la porteria del Vic, perquè surten aquests serveis de banda, serveis de córner, molt, i deixa la porteria descobert.
0: Almenys pel que fa aèriament, exacte, dono la raó. Sembla que no acaba de trobar aquest tempo indicat per a recollir la pilota i fer-se la seva. I ara pausa d'hidratació, també, com comentava abans, el factor de la calor és important en el dia d'avui per aquestes temperatures caloroses. Descansem un minut. Manlleu Vic 0-0.
1: Doncs déu-n'hi-do, sí, quina primera 30 minuts, quina primera mitja hora de joc.
0: Sí, sí.
1: Quina calor insuportable que fa aquí al municipal. El dia 20 de setembre. I estem aquí a Ràdio Manlleu oferint en directe aquesta jornada número 1 de la temporada 2026-2027.
0: I ara marca ja un punt més de calma, més de pausa. La meva reflexió és que aquest derbi, sobretot, tot això acaba de començar, és la primera jornada, no és ni la segona ni la tercera, no, és que és la primera jornada de la Lliga Elite. La Lliga Elite comença avui al municipal. Per tant, és un partit més, jo crec, que d'injecció de moral per part de qui sí. Es posicioni i guanyi el partit en el dia d'avui, que no pas de punts, sí, que sí. Si de classificació, de que si ja estem salvats o ja tenim opcions de pujar directament a tercera o de jugar a playoff. Vull dir que això acaba de començar.
1: Encara quedarà moltíssim i avui seran sensacions
0: i
1: haver guanyat
0: i tant,
1: el teu màxim rival. Però,
0: totalment.
1: Evidentment, no deixaran de ser aquests tres punts, no estarà res fet i la setmana que ve tornem-hi i ja està.
0: I vull dir, al final... Una injecció de moral, és cert, però no... No canviarà res ni ja sentenciarà res en aquest sentit.
1: no significarà això, que un sigui que, o que quedarà a final de temporada per sobre de l'altre, però sí que tindrà aquests 3 punts de marge inicials que venen molt i molt bé, sobretot el que fa a les màximes rivalitats d'aquí d'Osona.
0: I més, com comentàvem, en aquesta Lliga Elite tan apretada i tan igualada de les 4 temporades que ja ha existit aquesta Lliga Elite, la de l'any passat clarament la més igualada. Per tant, veurem com ens depara el futur de la Lliga Elite. Això comença avui, dia 20 de setembre, al Municipal de Manlleu, amb un gran derbi osonenc, el Manlleu-Vic, per excel·lència. Mitja comarca, que sembla que es trobi en el dia d'avui aquí al Municipal, Marc.
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: I molta gent també passant calor, també passant calor en aquestes grades que es troben a la dreta dels seus televisors, dels espectadors. Molta gent amb cervesa a la mà, ventilant-se també, intentant tranquil·litzar aquesta calor que és sufocant.
1: Absolutament de totes les edats, apropant-se al Municipal, responent com a tal i esperant doncs aquest gran futbol, segurament més del Manlleu que no pas del Vic, per això es nota i es fa sentir aquest partit com a locals, no?, des de casa, però en tot cas gent n'hi ha per un tubo.
0: Per tot arreu. I reprèn el joc, Marc, la juga al Vic, desplaça el porter i la treu fora Olga Vila.

0: amb el cap de cavall si no, no veia res.
1: Sí, sí. I Arabata toca per darrere amb Girbau. Aquest és el Papu Riera, torna a triangular molt bé el Vic de Ramon Carrascal, que està patint quan pressiona i assetja el Manlleu, però que quan té l'esfèric es sent molt còmode amb ell i està ballant els rivals en aquesta temperatura espectacular de justícia que estem patint. Avui, 20 de setembre de 2026, arranca, hem aixecat el teló de la quarta temporada de la Lliga Elit. Riera cap a Colo, Colo dintre l'àrea, regira, fa la centrada, massa llarga, no arriba ningú, pot arribar en segona instància Hagi, que pot tornar a posar la pilota a l'olla, l'aguanta, la dona per dintre, la té Illa, pot fer màgia, aguanta i ara sí, provoca el primer, el segon, córner?
0: El segon.
1: Sí, sí.
0: El penal.
1: El penal no ha estat córner. Ah, l'aturada de Charlie Zorrilla.
0: Sí,
1: vale. Gràcies, Javi.
0: No, el segon, segon.
1: Gràcies, Javi, per això contractem els millors comentaristes aquí a la Lliga Elit. Javi Gómez, Conrad García, Geni Soldevilla, Josep Rochés.
0: Dani.
1: Sí, sí, Dani Fernández, espera que no havia acabat.
0: Albert Rodríguez. Val.
1: Aquests sis noms t'asseguro que no se m'obliden. Encara que tu a vegades penses que sí.
0: No, que va.
1: Servei de cantonada, el segon, que la posa, bat a la rematada. Per sobre de la porteria, crec que ha estat Colo qui ha acabat connectant amb l'esfèric i serveix ràpidament Charlie Zorrilla. L'àrbitre li diu que ha de tornar a posar la pilota perquè està rodant. Sí, sí. Doncs Manel Martínez, que també s'havia sumat. Anècdotes de la Lliga Elit, del Javi Gómez, a una publicació que vaig fer a xarxes, em vaig deixar el seu nom.
0: Bueno.
1: Va ser una errada i vaig canviar el nom del Javi pel de la meva filla, o sigui, imagineu-vos que pintava la meva filla entre els comentaristes de la Lliga Elit.
0: Va sortir les alarmes.
1: Sí, va dir, ostres, què passa, que ja no compten amb mi? Doncs mira si comptem amb tu, que ets l'encarregat d'estrenar la temporada.
0: I molt primer orgullós any, de ser la tercera temporada consecutiva.
1: La teva tercera temporada, però primer cop que fas el partit d'estrena.
0: Sí, no, i molt orgullós.
1: La primera temporada vam fer amb Julià García, la segona amb Geni Soldevila, l'any passat amb Josep Rochés i avui amb Javi Gómez. Atenció a la catapulta. Arriba Jordi Costa, la posa altíssima, torna a dubtar i marca Bava. Gol! Marca l'empat el Manlleu. El temps de descompte de la primera meitat. Ha tornat a dubtar Lluc Matas i d'esquena porteria Àlex del Banyoles. Quan l'àrbitre certifica el final de la primera meitat, ha posat l'empat al marcador. Manlleu, Vicu, ha marcat Bava, ha tornat a posar en perill la catapulta humana, una assistència que tot i sembla mà, li hem d'apuntar a Jordi Costa. Tornem a veure l'acció repetida, com anima l'afició al Manlleu, gol d'aquells anomenats, molt ben dits, psicològics, perquè com canvia l'escenari de marxar amb el 0-1 a que hagin canviat les tornes i amb el gol de Bava 1-1 al marcador, tot per decidir-se en la segona meitat, que us seguirem contant aquí a la xarxa. Nosaltres tornarem la transmissió al nostre plató, avui programa 814 de l'Enjoc, com sempre, quinzena temporada, amb els nostres amics Toni Castro i Anna Freixa. Nosaltres, quan ens digueu, reprenem el partit des d'aquí, des del municipal de Manlleu, ara, a la mitja part, Agrupació Esportiva i Cultural de Manlleu 1, Unió Esportiva de Vic 1.

0: els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: tres del més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: Fins 7 FM.
5: Ha tancat la travessia amb un temps de 25 minuts i 36 segons, ha tret més de mig minut a la segona classificada, la Inoa Campabadal del Sant Andreu, que ha arribat amb un registre de 26 minuts i 10 segons. El podi l'ha completat la Júlia Coll del Club Natació Olot amb un registre final de 26 minuts i 19 segons. Gràcies, David Bertran, i la travessia de l'estany de Banyoles al bàsquet, perquè aquesta tarda a les 7 tindrem final catalana de la Supercopa Endesa, de la Supercopa

0: Salutacions de nou des del municipal de Manlleu, des d'on estem explicant-vos que 99 dies després d'aquell dia, d'aquella tarda en què la Pobla i el Sant Mauro empataven a 0 en la final, partit de tornada del playoff d'ascens, 99 dies hem hagut d'esperar per a que tornés la Lliga Elit. I el que hem vist aquests primers 45 minuts no ha estat gens decebedor. L'espera ha valgut la pena perquè hem vist la primera meitat, els primers 45 minuts d'un derbi de Manlleu, el derbi del Fuet, que ens ha deixat de tot. I sembla que s'han posat d'acord, perquè com els primers 30 minuts hem anat per la xarxa més, per la plataforma online, s'han esperat els dos equips a que connectéssim amb totes les televisions locals de Catalunya per a gaudir de tot el bo, perquè hem tingut una ocasió claríssima del Vic. Hem tingut un penal fallat pel Vic o aturat per Xorri Zorrilla, l'entrenador, el porter local. Hem tingut els dos gols al minut 35, marcava Manel Martínez, al minut 49, al quart del descompte, aquest home que esteu veient ara a les vostres pantalles, Baba, empatat en una mala sortida d'un Lluc Matas que ha estat protagonista en la primera meitat per alguns dubtes en algunes de les accions d'estratègia. Ha estat un servei de banda, aquelles accions que tan mal sempre fan aquí el municipal de Manlleu, degut a la potència de servei que té Jordi Costa. Aquesta la coneixien, aquesta acció, però no han pogut evitar-la, no han pogut aturar la rematada de Baba, que s'ha convertit en l'1-1. Anem a refrescar la vostra ment per si hi estàveu i anem a posar-vos en antecedents als que no hi éreu a la primera meitat, veient les repeticions de les millors ocasions d'una primera meitat, Javi, que crec que el resultat acaba fent justícia, aquest empat.
1: Sí, bueno, la veritat és que pràcticament el domini sí que és veritat que és del Vic, però bueno, les sessions de pilota aturada del Manlleu ha posat en, bueno, a la corda fluixa, no? Sobretot al porter, no?
0: Aquí veiem repetida la espectacular aturada de Xarri Zorrilla, aquesta rematada franquíssima de Manel Martínez, que després s'ha pogut refer. Hem tingut més ocasions aquí del conjunt de Ramon Carrascal. No sé si estic del tot d'acord amb tu. Sí que és veritat que se li puga una mica més de qualitat pot ser al Vic, però el setge i la pressió l'està posant l'equip local.
1: Sí, bueno, jugar a casa també. Sí que és veritat que si no pressiona jugant a casa, però la pressió també és veritat que ha sigut a partir del gol.
0: Que ara veurem.
1: El gol encaixat, no?
0: Que ara veurem repetit. Aquí és l'acció del penal sobre Colo. Arriba abans el lateral del Vic i comet l'acció antirreglamentària. Xarri Zorrilla ho ha tingut molt clar i que era Guirreveite a Moreno. L'ha tirat a la dreta de Xarri, a mitja alçada. Aquí ho veureu. Nil Garrido ha respost molt bé el porter Bigata del Manlleu, que aquí celebra la genial aturada amb els àngels caiguts, els ultres, la gran afició del conjunt manlleu. En aquesta passada espectacular de Bata, el control és millor i, per acabar d'adornar-ho, el golàs de Manel. Anem a veure ràpidament, perquè està a punt de començar la segona meitat, el gol de Baba. Aquí veieu, com sempre, el servei de banda. Jordi Costa, amb tota potència, fa la passeta primer endavant i després cap enrere. Ja no li dona temps de reaccionar a Lluc Mat. Ha posat la primera pilota en joc d'aquest partit, d'aquesta Lliga Elit a la xarxa. El conjunt del Vic, ho ha fet Manel Martínez, ara ho farà Baba. I et veig, Javi, mirant a veure si veus algun canvi, i em sembla que no, no?
1: No, ningú.
0: Doncs continuen, atenció, la rematada directa, buscant porteria. Han buscat aprofitar la posició avançada de Lluc Matas. Ha tornat ràpid cap endarrere el porter. Ja té la pilota al Vic. Primera meitat, 1-1. Us contarem ara aquí a la xarxa, com sempre, tots els diumenges a partir de les 4, els enfrontaments de la Lliga Elit. La setmana vinent anem a Rubí. Rubí, Martorell. Un Martorell que ha començat la temporada empatant al Torrent dels Llops. 1-1 avui contra el Sabadell. Bé, duel de dos equips que també es poden posicionar a la zona alta.
1: A priori sí, a priori hem que estar lluitant per,
0: tot i que el Martorell és un nou vingut a la categoria, que puja de primera catalana.
1: Sí, però té un equipàs.
0: Té una plantilla espectacular. Ahir vaig parlar amb el Xavi Vilagut, entrenador de la Pobla, que em deia que mira, ara sí, targeta per a Javi.
1: Pues,
0: crec que per a Bata, que és qui tornava cap endarrere. Em deia Xavi Vilagut que havien fet un partit de pretemporada aquest estiu contra el Martorell i que li va causar molt bona impressió l'equip d'Edu Berrocal. Doncs falta, targeta.
1: No sé si era per a Hagi, eh?
0: No, Hagi no era, segur. Segur? Està lluny de la jugada. A veure si podem recuperar-ho a la repetició. Bé, clar, amb aquest sol, la falta, la targeta groga, per aquí havia estat. I aquí ja la té el jove Diego García, jugador de 18 anys, que ja la dona cap endarrere, cap a l'heroi de la primera meitat del Manlleu, junt amb Baba. Baba pel gol, Xarri Zorrilla per les seves aturades, perquè a més ha aturat un penal a Nil Garrido. Pilota Espera, aquí veus la falta repetida. No sé si és aquesta, si perd la pelota aquí en sortida. El Vic. Hagi és... Sí, sí, ah, doncs, Javi, gràcies. Tenies raó, eh? Doncs un Municipal de Manlleu ple de bot a bot, ple de gom a gom, moltíssima gent aquí animant el seu equip. Avui han fet bona caixa a Manlleu, eh?
1: Sí, no, no.
0: A més, és jornada econòmica del club, tothom paga. Fins i tot que quasi ens vam pagar nosaltres, que no estàvem a la llista d'acreditats. I després han posat diverses barres. Com veieu, darrere de la porteria del Vic hi ha una barbaritat d'afició. La catapulta de Jordi Costa, que ara no ha creat el perill esperat. L'esfèric arriba cap a Pol Pous, aixeca el cap de central a central. De Pous a Diego García. Diego García, el del Bages, que ja la dona cap a banda esquerra, on hi ha tornat. Piusker ha millorat, quan Piusker ha començat a jugar pel centre al Manlleu.
1: Sí, la veritat és que sí, que l'ho trobàvem molt bé. I, bueno, també era la pressió, no? El Manlleu, quan ha encaixat el gol, ha pressionat molt alt, molt fort, i Pius tenia pràcticament llibertat de moviment, no?
0: Abans parlàvem de qui havien estat els primers golejadors de la Lliga Elite a la xarxa en cadascuna de les temporades. Era correcte que va ser Piusker, precisament llavors amb el Vic, qui va marcar la segona temporada, la primera a Lega i tant. L'any passat dèiem que va ser Toni Rossell. Sí, és una centrada de Toni Rossell, però que rebota en un defensor, en Eric Ill, del Vilafranca. Per tant, aquell va ser en pròpia porteria. Aquest any, realment, el primer golejador de la Lliga Elite va ser Nacho Palacios. Atenció novament, Jordi Costa, però nosaltres contem els de la xarxa, la rematada, la mitja volta. Ha sortit molt desviada. Sí que hi ha hagut algun canvi, perquè veig que ha entrat Coma. Sí, sí, està Coma, amb el dorsal número 7 ha estat qui ha fet aquesta rematada. El tenim a la banda esquerra.
1: Sí, veritat, està per aquí.
0: Doncs sí, doncs haurem de veure qui ha marxat. No veig a Adri Casanova. És possible que hagi marxat Adrià Casanova.
1: Sí.
0: I això fa que, com Coma va a l'esquerra, Piusker acompanyi a la punta d'atac ara a Baba. Doncs m'agradaria que, quan hi haguessin canvis a la mitja part, també ens ho diguessin, com s'avisen en moltes ocasions. Sí, sí.
1: No m'ha semblat que sortia del mig del camp.
0: Sí, sí, haurem de revisar si continuen els altres protagonistes. Per part del Vic està Lluc Matas a la porteria. Veig que continuen en defensa Ibars, Prade, Girbau i a l'altra banda Hagi. El mig del camp continuen sent els mateixos: Riera, Bata i Nil Garrido, que sí, condueix ara l'esfèric. I la davantera igual: Colo, Illa i Manel Martínez. Per tant, per part del Vic, els mateixos 11 futbolistes que han iniciat aquest encontre. Colo la passada acabant darrere, i per part del Manlleu crec que aquest és l'únic canvi. Veig a Oleguer, veig a Rafa Roger. Ara aquí la té és Martí Riera, el Papu per dintre connectant amb Colo. Colo per l'esfèric, a punt de recuperar, la pressió de Manel Martínez sobre Charlie Zorrilla, que allunya la pilota, a punt d'arribar al minut 50. La controla de manera una mica deficient aquí Illa, ja la torna a tenir Baba, que has creat molt perill amb aquest cos espectacular que té. Aguanta la pilota, crec que no assenyala la segona sinó la primera falta, en la que havia donat avantatge l'àrbitre.
1: Era complicat sortir d'aquí, sí que és veritat que era falta.
0: Sí.
1: I no, molt ben pitat, molt ben xiulat.
0: Doncs novament l'estratègia, Javi. Molts futbolistes escalfant per part d'un equip i de l'altre. Abans havíem pogut repassar la banqueta del Manlleu. A la banqueta del Vic tenim a Roma, Ignasi, Armengou, Muntal, Ali, Sufi, Vila, Pau, Màgic, Albelda i Posas. Aquests són els jugadors que podrien sortir a part de Jordi Cereza, el porter suplent. La posarà Pius, que era amb la dreta. Sí, la posa Pius, la centrada, la busca Pol Pous. L'àrbitre senyala fora de joc. L'àrbitre s'estén, aixeca el seu banderí o banderó. Això és una discussió que hem tingut jo i el Jordi, i jo i el Roger Sánchez aquesta setmana. Sí que és veritat que el de Connor es diu banderó i el de l'assistent es diu banderí, Javi.
1: Ostres, pues això no ho sabia.
0: Aprenem de tot, eh?
1: No, no.
0: Aprenem de tot a la xarxa, i més quan tenim gent tan top com el Roger Sánchez, que el tenim ara els caps de setmana també amb nosaltres, a l'equip de producció de l'Enjoc, acompanyant el magnífic productor executiu, que és el Jordi Pallarès, que és qui ens està donant les ordres des de central. Aquest és Martí Riera, el Papu filtra la passada, li ha llegit molt bé les intencions Roger Roura, i la pilota no ha arribat cap a Colo. Pressiona Nil Garrido, que agafa per la samarreta Rafa Roger, i així tot s'escapa Rafa, exjugador teu, Javi.
1: Sí, sí, jugador meu, de dos equips diferents, vaig portar d'un equip a un altre,
0: el Sant Ildefons i el
1: Martinenc. I bueno, va començar amb mi la seva etapa amateur, i és un, per mi és un
0: jugadoràs,
1: és d'aquests jugadors que és un nen meu, no?
0: Sí, sí. com molts altres. Bueno. Aquest Escoma que ha entrat en aquesta segona meitat substituint Adrià Casanova, que ho ha donat tot en els primers 45 minuts. Ataca el Manlleu. Sembla que s'ha refredat una mica l'afició. Necessiten tornar a entrar en el partit. Bé, clar, ara tothom ha fet el refrigeri amb aquesta calor espectacular que estem patint avui a Osona.
1: Bueno, quan comencin les ocasions,
0: sí
1: que és veritat que ha sortit dominant ara més el Manlleu i ha sortit per al partit, no?
0: Sí, jo crec que el guió tampoc li molesta a Ramon Carrascal, que també sap que té jugadors ràpids que poden caçar el rival a la contra. Atenció, Jordi Costa busca Bata, la treu Girbau, la llunya encara, o intenta almenys la defensa, ara ho fa Eloi Ibars. Encara l'esfèric continua sent propietat del Manlleu, que està monopolitzant el domini en aquest inici de la segona meitat. Ara Nil Garrido de primeres cap al Papu Riera. Riera cap a banda esquerra, la té Illa, ha caigut al terra Hagi. Ha estat objecte de falta, la senyala l'àrbitre. Un Hagi que té targeta groga, igual que l'altre equip la té el Pius Kerr.
1: Fora. Sí que és veritat que ara sí que, bueno, m'he donat compte que el míster del Vic està protegint aquestes sacades, no, de banda.
0: Sí,
1: perquè ha protegit una miqueta el primer pal i ha posat dos jugadors allí sense marca, treballant en zona, perquè no tingui que sortir el porter.
0: Ens ha vingut a saludar a la mitja part el Toni Rossell, eh?
1: Sí que és veritat.
0: Un dels il·lustres que ha deixat aquest estiu en Manlleu. Un Manlleu que avui té a Martí Soler, el gran capità, a la banqueta, tot i que continua encara entrant poc a poc a l'equip per la greu lesió que va patir ja fa un any i mig. I també té les baixes de Martí Soler, crec que era Martí Mata, sancionat de la temporada passada, i Aitor Cárdenas, que es va lesionar al genoll al mes de febrer i que encara s'està recuperant. També baixes importants per part del Vic. Doncs no tenen a David Reyes, que està jugant la Kings League Aràbia, Javi. Uf. Tenen Arnau Prat i Roger Cunell recuperant-se de creuats, i avui tampoc han pogut convocar Elian Concepción. Atenció, Colo, que s'equivoca. N'arriba abans Roger Roura, que s'entra. La rematada! Gol! Marca Guillem, s'ha equivocat Colo, remunta el Manlleu al minut 54 d'aquest partit. La rematada espectacular, la volea amb la cama esquerra. Guillem Farrés, el jugador de la canya, el futbolista ex de l'Olot, després d'una genial pretemporada s'ha guanyat el lloc a la titularitat i li respon al seu míster, a Marc Prat, amb aquesta diana que posa per endavant el marcador 2-1, Manlleu 2, Vic 1. Fe, anticipació i una centrada descomunal de Roger Roura. Sí, la primera diana del Manlleu de la temporada. L'ha servit el lateral dret a Jordi Costa. Aquesta, el 50%, li podem donar Roger Roura.
1: Entra tot sol, el jugador, eh?
0: Sí.
1: És una errada de marca, perquè entra tot sol ara.
0: És que els han agafat a contrapeu, perquè estan ells sortint amb la pilota. Colo no protegeix l'esfèric, se li anticipa Roger Roura i això ha desmantellat totalment la ubicació defensiva de molts dels futbolistes del conjunt de Ramon Carrascal. Ha arribat des de segona línia molt bé Guillem, que ja és un dels seus trets característics, i la volea. És que a més el que fa, ho comentàvem al gol de Manuel Martínez, és fer la bota per a fer encara més difícil l'actuació de Lluc Matas, que estava totalment venut. La rematada ha estat tremenda. Com es recupera l'esfèric, a punt de quedar-se-la, però la recupera Bata per darrere. Atenció, bona l'acció. Manel Martínez està dintre l'àrea, retalla, pot rematar. És que cada cop que ho intenta ja té dos futbolistes a sobre. Aguanta així tot molt bé l'ex de Illas Pitiusas. La centrada, no em surt això de Pitiusas, Gavi? Illas Pitiusas, i ara qui falla és Girbau. Pius Kerr, que li tira un barret, avança, busca el tercer, l'equip de Marc Prat es posiciona per a la rematada. Pius Kerr tenia sol a Guillem a la dreta.
1: Estava sol. Bueno, quan ha agafat la pilota, jo intuïa que Pius li va fer el sol, eh?
0: Sí.
1: La intuïa, perquè havia sortit molt bé com un barret, com deies, i...
0: Quina classe.
1: Classe brutal.
0: Quina fe. Quina anticipació i quina centrada. Quina triple presentació de Roger Roura al partit, eh? Atenció, banda esquerra, la centrada era d'Illa. Buscava novament per dintre Manel Martínez, que també havia tingut una bona ocasió aquí, si hagués pogut armar la cama a temps.
1: Bueno, això que té els davanters, no? Que fixen a la porteria no els companys, no? Que està bé, a vegades està bé jo crec que aquí crec que podria
0: fer una altra combinació
1: cosa.
0: Entre Bata i Illa per dintre, ara aquí la té Hagi, ara clar, el Manlleu vol, vol aguantar aquest resultat, la centrada de Hagi, la pilota rebotada, com ajudant en defensa que la treu, aquest esfèric arriba a territori biguetà on està cobrint Girbau. Girbau avança metres, té a la dreta Ibars, però prefereix jugar amb el seu soci a l'eix de la defensa en pla. D'aquest partit encara no ha acabat i poden passar moltíssimes coses. El Manlleu, que és molt fort aquí, al seu temple, al municipal, com anima aquesta afició. Més de 1.000 persones avui s'han donat cita per veure el derbi del Fuet, per veure l'estrena de la Lliga Elite a la xarxa. Els que ens esteu seguint des de casa, esperem que estigueu gaudint també d'aquest so d'ambient. Espectacular la pilota que rebota en Hagi. Servei de banda per al Manlleu, que torna...
1: Una altra equació que tindrà.
0: Clar, que torna a tenir l'opció de generar perill des de banda amb la potència de Jordi Costa.
1: Ha sortit molt fort el Manlleu aquesta segona part.
0: Javi, bueno, creus que algú es creuria que Diego García té 18 anys?
1: No, no.
0: I que és el seu debut amb el Manlleu en partit oficial. Atenció, Jordi Costa, qui la treu és la defensa, la rematada de Rafa Roger i evita que surti per servei de cantonada. Ja. Lluc Matas, a punt d'arribar a l'hora de partit, 2-1, ha remuntat el Manlleu.
1: En aquesta jugada s'ha vist que això que parlava jo abans, no?
0: Que està es col·loquem prote... millor, no?
1: Està protegint molt aquestes accions aquí, al primer pal. I, bueno, ara de moment les tres que han tingut ha sigut, les ha pogut treure el defensa del Vic. Sí.
0: Don Ramon Carrascal i Marc Prat, que els van poder tenir ahir al partit de Tona i van fer una prèvia d'aquest derbi. Els dos deien que no estaven nerviosos, però que tenien moltes ganes de que arribés el partit. Ara la passada no ha pogut quedar-se la Roger Roura. Així tot, l'afició local premia l'esforç dels seus dos futbolistes. Vol a l'estelada, aquí a la zona dels Àngels Caiguts, per animar el Manlleu, l'equip quadribarrat, que guanya 2-1 gràcies al golaç de Guillem Farrés, el futbolista de la canya. La canya és ell, ell és la canya. Quin golaç, la té Girbau cap a banda dreta, Colo, Colo cap a banda darrera, aquest és Ibars, Ibars no es complica la vida i recolza en el seu porter, Lluc Matas movent l'esfèric cap al central l'esquerrà, aquest és Pla de Adrià Pla de Vall, ja li demana Nil Garrido per sobre, però clar, quan va Nil Garrido ja té a sobre també a Piusker que no el deixa maniobrar, perdó, amb comoditat, s'associa també per dintre Illa, li dona Hagi, es queden davant de la zona de banquetes, li costa molt. Sí, percutia la defensa del Manlleu al Vic.
1: Ara li costa una miqueta trobar per dintre ni a Nil ni a Batanero, no? Ahí.
0: Clar, més a més, ni Colo ni Illa són habituals extrems, llavors els costa eixamplar el camp. Atenció, Coma, que veu l'arribada de Guillem, té per dintre a la passada, busca la remata del gol. Gol! Bateig espectacular avui per a Guillem Farrés en el seu debut en partit oficial. La recuperació novament, dèiem que li estava costant sortir darrere a la Unió Esportiva Vic. Coma veu desmarcat a Guillem Farrés, que segurament veurà la targeta perquè ha anat a celebrar-ho a la grada i cap allà va l'àrbitre Iker, Aguirre Vieita Moreno. Golaç, aquí el veureu repetit, la recuperació de Coma, veu la passada precisa i la executa a l'esquena, tenia la passada bava, ha preferit acabar-la ell amb confiança en aquesta cama esquerra que li regala un doblet al Manlleu, que ja guanya 3-1 en aquesta estrena de la Lliga Elite a la xarxa. Veig molt decaiguts els futbolistes del Vic.
1: Bueno, són dos cops de canvis, em sembla, sí, sí, que n'hi ha canvis.
0: Sí, sí, han sigut dos cops durs,
1: sí,
0: i molt immediats, molt seguits l'un i l'altre. Marxa Colo, marxa Riera, entra el Belda i veurem qui és l'altre futbolista que entra. Ara veurem el que va cap a la banda dreta. Ara segurament crec que ha marxat Ibars, sí, ha marxat Riera, ha marxat Colo i ha marxat Ibars, crec que és triple canvi. I a veure si ens indiquen que bé ens aniria a la tauleta electrònica,
1: Roma,
0: Javi?
1: Roma
0: sí, Josep Roma ha entrat per Ibars, canvia lateral dret, ha entrat Pau Màgic al Delda per Riera i algú ha entrat al lloc de Colo. Veurem qui és el jugador que ha entrat a l'extrem dret, crec que està preparat per entrar Ignasi Armengou. Sí, així és. Doncs ara sí que tenen un extrem de veritat Un extrem, extrem. Perquè crec que està preparat per entrar Ignasi Armengou. Ara veurem qui ha entrat. Aquest, evidentment, no és Ignasi Armengou. No, no, continua Ibars. El que passa és que li ha avançat la posició a la banda, a l'extrem dret.
1: A l'extrem, sí.
0: Sí, sí. I aquí, qui ocupa el lateral dret és l'ex del Sabadell B, Josep Roma, que ja l'ha donat cap a Girbau. I ara la passada cap a dintre, cap a Manel Martínez. No sé si has vist algun canvi més, Javi.
1: No, a mi em sembla que no.
0: Manel Martínez que reclama una falta, aquí el teniu estirat al terreny de joc. Ara passi el que passi, haurà de marxar un minutet fora. I no sé si ha fet canvis el Manlleu. Veig que continua Bava, veig que continua Piusker, Coma.
1: No, està Bava, Pius.
0: Sí, sí. Quina esquerra. Tornem a veure repetit el gol. Tornem a veure repetit el gol de Guillem. Espectacular la recuperació. Coma veu la desmarcada del seu company, que li agafa l'esquena a un Hagi que havia agafat alçada, i la rematada.
1: Està molt alt, Hagi.
0: Tothom esperava la rematada al Pallar, no? I ha sorprès pel curt, marcant el 3-1, Anel Martínez, que ja està recuperat. I la celebració no podia ser una altra manera, anant cap a la graderia. Que tant suport està donant en Manlleu, que ha remuntat, el que dèiem, la importància, Javi, del gol psicològic al 49 de la primera meitat.
1: Tal qual, no, tal qual. Això ha fet molt mal al Vic. I el que deia, no? Les dos
0: I ara gols... sí que marxa Ibars, ara sí que ha pogut completar el canvi. Sembla que havia hagut algun problema i no havia pogut completar el canvi. Ara sí que entra Ignasi Armengou, el qual tenim moltíssimes ganes sempre de veure, aquí el teniu. I haurem de veure si també ha aprofitat el canvi.
1: Aquestes són dos finestres.
0: Dos finestres, no? De canvis, no?
1: Clar, són dos finestres.
0: Clar.
1: Li comptarà com dos finestres.
0: I ara l'àrbitre torna a posar la pilota en joc. I què li passa ara al Vic? Que bueno, estan 10 jugadors. Clar, Manel Martínez, que ara és el capità de l'equip des que ha marxat el Papu Riera. Que desgraciat. Però és el Vic, Javi. No ha marcat.
1: No.
0: Atenció. No, digues, Javi.
1: No, que el que deia, no? Que els dos gols, el Hagi estava molt, una alçada molt, molt avançada, els dos gols li ha trobat...
0: Ha trobat fora de l'esquena.
1: Que fora de posició, no?
0: És que atenció a la centrada, Coma! Remata amb l'esquena, pràcticament. Servei de porteria per a Lluc Matas. Guanya el Manlleu, ha remuntat el Manlleu en el derbi d'Osona, amb el qual l'enjoc de la xarxa, programa 814. 814, Javi. 15 temporades l'enjoc.
1: No.
0: 814 programes. Nosaltres no crec que arribem a donar tants partits.
1: No,
0: jo espero que no. Espero retirar-me una mica abans. Atenció, perquè aquí la desplada intenta màgica al Belda, però torna a perdre la pilota. Sí. Està molt actiu, més el Manlleu. Està composant-li més energia al partit. La passada complicada de Girbau cap a Lluc Matas ha estat a punt de robar l'aula. Ara sí, torna a estar amb 11 futbolistes la Unió Esportiva Vic, i Manel, a més, aprofita per donar-li el braçalet de capità a Ignasi Armengou. Quines ganes tenia de veure un Ignasi Armengou que porta un parell de temporades patint amb lesions. Ahí li vaig preguntar al Ramon com està l'Ignasi. Em va dir que estava bé, que estava per a jugar, o sigui que bueno. Per això ho tenim avui sobre el terreny de joc. Girbau salta més que ningú. Ara qui la toca és Rafa, la llunya Diego García, i el Manlleu que ho té molt de cara per a poder sentenciar.
1: De moment té més confiança que el Vic en el que fa, no? Ara el Vic es troba sense saber com fer mal al Manlleu, i el Manlleu està molt còmode al camp, no?
0: Les dues ocasions que aquests equips s'havien enfrontat en Lliga Elit va ser la temporada 24-25, la que el Vic acaba sent campió de Lliga, però el Manlleu... Ui, atenció, Ignasi Armengou, que ha estat a punt d'emportar-se la pilota. Ara la lluitava aquí amb Pol Pous, els dos capitans, que s'estaven dient cor, i la recupera Nil Garrido. L'entrada dura des de darrere és Jordi Costa, targeta groga, l'assenyala la falta de l'àrbitre, amonesta el lateral dreta. Autor d'un dels gols la temporada passada va fer el 2-0 en el partit de debut a la Lliga Elit, la jornada 1, aquell Manlleu Vilafranca. Aquí veureu l'acció repetida, s'equivoca primer i després arriba tard, impacta en Nil Garrido. El que deien, com deu estar lamentant el Vic i la seva afició aquell gol al minut 49. Dèiem que es van enfrontar a la Lliga Elit 24-25 amb dos empats, 0-0 aquí Manlleu, 2-2 va empatar els últims minuts el Manlleu, els dos gols que havia marcat Ignasi Kerr per al Vic, 2-2, 0-0. Avui, de moment, qui s'emporta els tres primers punts de la temporada i ara mateix serien líders, serien els manlleuencs de Marc Prat. La centrada, la rematada fora, era claríssima, Manel Martínez. La rematada ha estat bona.
1: Està molt bona, s'ha avançat el defensor una altra vegada.
0: Clar, clar, i novament Charlie Zorrilla, que vol posar la pilota en joc ràpidament, però com la pilota està rodant i l'àrbitre està molt atent, molt bon arbitratge.
1: Està molt sobre, sí.
0: Molt bon arbitratge d'Aguirre Beitia Moreno.
1: De moment...
0: Deu ser un cognom basc, m'imagino, el seu pare deu ser basc.
1: De moment, bon arbitratge i...
0: Sí, sí,
1: molt bon arbitratge. També. Per ser un derbi, de moment està tot...
0: Sí, sí.
1: Anant sobre rodes.
0: Sí, a més, molts d'aquests jugadors coneixen,
1: sí, sí,
0: han compartit partits al futbol base, i ara, clar, i ara és servei de cantonada, perquè l'àrbitre ha fet l'avís del xiulet comptant-li els 5 segons, que és una de les noves reglamentacions, i això significa servei de cantonada favorable al Vic. S'ha equivocat aquí, Charlie, abusant una mica del temps.
1: Massa
0: i,
1: tranquil.
0: Sí, sí, i podria posar-se en el partit, perquè l'àrbitre està obligat a avisar amb el xiulet de que inicia visualment el compte de 5 segons. L'ha posat en marxa i ara servirà bata. Aquest córner busca posar-se en el partit. El Vic, molt, molt tancada, pràcticament entra directa. La treu Coma ajudant en defensa. Qui la toca ara és Nil Garrido. La toca Manel Martínez. Buscava banda esquerra. A veure si se la queda ella. No, Rafa Roger. Atenció a la contra. Perquè està Coma sol i té per dintre a Pius Kerr. S'equivoca. Mesura malament Ignasi Armengou. Però refà de l'errada. La velocitat d'Ignasi Armengou, que li ha fet compensar l'errada en el refús inicial. Estava sol solet Pius Kerr, que a l'Orsay d'aquesta setmana deia: no sé si celebraré, si marco contra el Vic, m'imagino que no, perquè tinc molts amics i m'han tractat molt bé, però jo, bueno, vull veure-ho.
1: També el que, deia, el que volia dir-te, no? Aquesta jugada estava molt bé per ell i molt bé defensat per l'Amergol, per Ignasi.
0: Sí, sí, clar, era el que s'havia quedat a cobrir el servei de cantonada, el que parlàvem d'aquella ABC del futbol, dels gols que venen en un servei de cantonada del rival. Ara Ignasi Armengou està on li agrada, la zona ofensiva per banda dreta, ha volgut fer la centrada, ha arribat abans Roger Roura, envia la pilota amb contundència fora de banda, el de Sant Hilari de Sacalga, aquí no, teniu.
1: Sembla que és córner.
0: És córner?
1: Sí, sembla que sí.
0: Sí, per la posició de... Sí, sí, sí, per a més. Sí, sí, gràcies, Javi. Sí, clar, a la posició nostra costa veure-ho.
1: Sí.
0: I com hem vist que anava bata cap allà, perquè amb aquesta, aquest màgic peu esquerre ha donat l'assistència del 0-1 provisional. Novament la posa molt, molt tancada. Charlie Zorrilla, quin partidàs.
1: Bueno.
0: Molt segur, eh?
1: És difícil dir avui quin és el millor del Manlleu, eh?
0: Bé, doncs, Guillem amb el doblet té, sí, molts números, eh?
1: Bueno, però...
0: Atenció, Coma arriba, desplaça precisament, busca el hat-trick. Guillem pot buscar rematar novament amb peu esquerra. Ara no li deixen armar el peu, buscava filtrar per dintre cap a Pius Kerr, que venia de posició antirreglamentària. L'assenyala l'àrbitre, la falta posterior sobre Coma ja no existia, perquè l'assistent d'aquella banda, de la banda de tribuna, que ja, home, ja us havíem explicat al principi del partit, que és Adrià Zúcar González de Lleida, havia vist la posició antirreglamentària de Pius Kerr. Ja posa la pilota en joc el Vic. Minut 69 i mig de partit. Ens queden 20 més descomptes. Segurament també tindrem pausa d'hidratació en aquesta segona meitat. La té Plade, la posa per dintre. Aquest és Nil Garrido, que recordeu ha fallat un penal al minut 32 de la primera meitat.
1: I a mi em sembla que després de fallar el penal...
0: Ha baixat rendiment,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, perquè estava el primer 20-25 minuts,
0: sí, ha portat el... Atenció, Roma, busca Manel Martínez, que m'ha semblat que l'han empès a l'àrbitre, a l'aire.
1: La càrrega...
0: A veure si podem veure la repetició. N'hi ha protestat el davanter Bigatà, però la centrada, aquí la veureu, és bona, Josep Roma, i quan està a l'aire, amb les dues mans, Pol Pou se l'ha jugat, eh? Doncs canvi a les files locals, marxa el debutant, marxa Diego García al central, ara em diràs tu,
1: i Baba, no?
0: Ha marxat també l'autor del gol de l'empat, Baba. Entra Muro a l'eix de la defensa i ara em diràs tu, Javi, qui és l'altre futbolista que substitueix a Baba. Veig amb el dorsal número 8 a Capde.
1: Sí, sí. Anil a Capdevila, sí.
0: Adrià Capdevila, Capde, que ocuparà ara segurament la punta d'atac. Ara jugaran una mica, com es sol dir, a Nil Capdevila, perdó. Capde, un altre de Vic, un altre que juga al Manlleu però que és de Vic. Ara aquí arriba Plade, la posa a l'aire del Municipal de Manlleu, la toca Josep Roma, amb tot arriba Rafa Roger, la té Piu Esquer, la toca amb el tacó, arriba Ignasi Ermengou, que coneix molt bé el seu excompany i ha anat ràpidament a fer la cobertura. Arriba Coma, llunya la pilota, Roger Roura, que té ganes de gresca, arriba Iker Aguirrebeitia i li ensenyarà la targeta groga. Nil Garrido, evidentment, li deia a Roger Roura que perquè s'hi posava en aquesta acció entre Josep Roma i el seu company. Targeta groga per a Roger Roura, l'apuntem.
1: La tercera, no? La tercera em sembla que és per al Manlleu.
0: I jo tinc a Pius Kerr i a ell, i a Costa, no?
1: Roger, Jordi...
0: Sí, Jordi Costa.
1: I Pius.
0: I Pius, sí.
1: Tres.
0: I els tres sobre el camp. No faria malament en fer algun canvi aquí el jove entrenador Marc Prat, que de moment està aconseguint victòria en el seu debut, i ara l'àrbitre, que està amb el joc aturat perquè està prenent notes, està vigilant que no succeeixi res en aquella zona, ens comentava, bueno, va bé, clar, ara l'àrbitre crida a futbolistes perquè sembla que està succeint alguna cosa en aquella zona on s'agrupa la majoria de l'afició del Manlleu. Va haver un partit fa més de 10 anys aquí, Javi, que aquí li van tirar una cervesa a sobre a Ramon Carrascal quan era lateral dret del Vic. Ostres. i es va interrompre el partit més de 20 minuts. I ara, clar, van les assistències del Vic, perquè no sé qui és el futbolista que està... Crec que és Josep Roma, que s'ha pogut fer mal amb la tanca. Ja està recuperat i farà ell el servei de banda. Clar, es posa tothom de peu, a nosaltres ens costa veure-ho, sí. Però ara sí que veieu, sota d'aquesta estelada, el servei de banda de Josep Roma. La pressió de Nil Capdevila, la treu Plade, la toca Ula, la pilota, a veure qui la posa al terra, la busca, que bé, Manel Martínez, la baixa. Aquí teniu la màgia màgica, el Belda, l'ex del Rubí, el futbolista de Sant Quirze, que ja està començant a deixar la seva empremta en el partit. Ara aquí la mou des de darrere. Són els centrals Plade i Girbau. I anem cap a banda esquerra. Allí està Hagi, just davant de zona de banquetes, donant-la per a la irrupció d'Illa. Illa intentava marxar, li roben l'esfèric. Pot muntar novament la contra l'equip de Marc Prat, buscant en llarg Ula a Coma. Evita Coma que surti la pilota per servei de banda. Aquí tenim el ball de Saló entre ell i Josep Roma. A veure qui se la queda. L'àrbitre diu que és servei de banda favorable a la Unió Esportiva Vic, que perd 3-1.
1: Ja està una miqueta... No troba frescura a dalt.
0: I així tot han tingut la de Manel Martínez, eh? Mira, ara s'ha equivocat. Amb el servei de banda Josep Roma ha servit malament i això fa que hi hagi canvi de servidor. I l'afició local, doncs, que l'emprèn una mica amb el futbolista visitant. Clar, la gent de Vic no s'ha desplaçat massa avui aquí, sinó que aquesta rivalitat els ha fet preferir a molts veure el partit des de casa. Ara Ignasi Armengou fa picar la pilota en un rival, l'ara capità de la Unió Esportiva Vic, un dels supervivents d'aquell Vic que va jugar a la Copa del Rei contra l'Atlético de Madrid, Javi.
1: Sí.
0: Ahir em van regalar, ahir Ramon Carrascal, que el vaig tenir comentarista al partit de tercera rep del Tona, em va regalar la pilota amb la que va arrencar aquell partit, i a més signada per ell i amb una dedicatòria molt maca. Doncs detalls d'aquests que t'emportes, bueno, del futbol.
1: Bonics records.
0: El Bruno Vilagrassa, el desembussador de l'Horta, m'ha promès que una samarreta del 24 a l'Horta serà meva en alguna ocasió. O sigui que... Està gravat, eh?
1: Vas deixant...
0: Sí, sí. Vaig deixar a la gent sense pertenences, no? Doncs s'atura el partit, pausa, hidratació, nosaltres prenem també un petit descans i us deixem, mentre els futbolistes s'hidraten i nosaltres també, amb les repeticions de les millors jugades d'aquest, de moment, Manlleu 3, Vic 1.

0: Dit a la xarxa, no acostumem a fer-ho això, Javi, de fer nosaltres pauses,
1: no.
0: Però és que el d'avui
1: avui
0: és duríssim, eh?
1: Feia falta una miqueta també per
0: nosaltres. És duríssim, la calor, patint. La calor que estem patint. Ara veiem a l'àrbitre discutint amb Ramon Carrascal, alguna cosa ha passat en aquesta pausa d'hidratació. Li queden 14 minuts, 13 ara, és l'afegit al Vic per a intentar treure alguna cosa positiva a la seva visita a Manlleu. Li queden 13 minuts més l'afegit a l'equip de Mar Prat per amarrar els 3 primers punts de la temporada. L'any passat ja va començar com a líder el Manlleu, amb aquell 3-0 les ordres de Cata contra el Vilafranca. Després se li va complicar la temporada i van patir fins l'última jornada, i avui també vol arrencar líder amb la nova etapa, amb l'etapa de Marc Prat a la banqueta. Què ha de fer ara el Vic, Javi?
1: Pues assumir riscos.
0: Sí, no?
1: Ara ja té que assumir riscos.
0: Que passa que mai vol sortir golejat d'un derbi.
1: Bueno, però... jo, bueno...
0: És, que... és la moral, la imatge que deixa l'equip.
1: Però...
0: a la recuperació de Pau, al Belda, li roba la cartera. Coma, Coma, veu per dintre a Nil Capdevila. Ara qui se la queda, que ara està jugant més per dintre, és Illa. Illa buscava filtrar el passe per dintre. Molt bé la defensa, molt bé Muro, molt bé Pol Pous. I ara que arriba Josep Roma, l'ex del Sabadell, bé, Ignasi Armengou, intentava descarregar a Illa. Ara ha entrat Ali, Javi, amb el dorsal número 11. Ha entrat Ali, que ara sí, tindrem un extrem a la banda esquerra. Ara la paret, Manel Martínez no ha pogut combinar i ha marxat qui? Bata. Ha marxat Bata. Això fa que Garrido i Illa siguin els que estan per dintre el mig del camp, i l'entrada d'un Ali que va sorprendre aquesta pretemporada, perquè atenció, targeta Javi Perà,
1: em sembla que per Marco Lama.
0: Per
1: Coma, em sembla que per Coma.
0: Vale. Doncs l'apuntem, la targeta per Coma, que està intens, eh? Des de que ha sortit al descans del partit. I ara
1: se'n va Guillem.
0: Marxa el bigolejador, marxa Guillem amb el dorsal número 23, i entra el gran capità, entra Don Martí Soler. Quines ganes tenia de veure'l novament sobre el terreny de joc. Ja just l'any passat vam estar el partit que tornava a la convocatòria contra el Sant Juan Atlético de Moncada aquí amb les càmeres de la xarxa, i avui el veiem, podrà disputar els últims 11 minuts d'aquest partit que de moment guanya el Manlleu. Aquí teniu Ali, deia Ali, és jugador ex del Sant Mauro, jugador que viu a la zona d'Igualada, que jugava al Granada juvenil i que estava mig lesionat. Veurem a veure com està. Tenia algun problema als genolls, estava recuperant d'un problema de lligaments, i que va començar la pretemporada amb el Sant Mauro. Curiosament, va jugar un Sant Mauro Vic amb la samarreta del Sant Mauro, i la setmana següent estava jugant amb el Vic. El Moja, el director esportiu del Vic, el va convèncer per a fitxar amb el Vic, i avui el tenim sobre el terreny de joc jugant aquests últims minuts.
1: Em sembla
0: minuts.
1: Que el Vic ha fet sí, l'última finestra.
0: Sí, no, perquè veig a Illa que marxa al terreny de joc.
1: A Pol Poses.
0: Ha entrat Poses al mig del camp.
1: Sí.
0: Ha aprofitat aquest canvi, no? Ha aprofitat el canvi del Manlleu per a donar-li entrada a Poses. Descansa Illa, que ha fet una molt bona primera meitat, però després, com la resta del Vic, s'ha anat diluint, no, Javi?
1: Bueno, de fet, pràcticament...
0: Ara arribat abans...
1: Arribades, potser sí, però ocasions d'aquesta segona part, clares, sí, sí. No ha tingut el Vic.
0: I també ha entrat Sufia. Està Sufia amb el dorsal número 15, crec que ha marxat Girbau.
1: Que quan fan aquesta aturada del polimbric aquest...
0: Sí. No, i a més nosaltres avui, i us demanem disculpes,
1: tenim
0: ha de ser esperar Jordi Costa, posa la catapulta novament en funcionament. Ara aquí arriba Rafa Roger, que s'entra buscant el primer pal a cap de la trola de defensa. Nosaltres, entre el sol i que som a la zona més allunyada possible en aquest municipal d'on es realitzen els canvis, doncs a vegades ens costa poder apreciar totes aquestes substitucions. Ha entrat Sufi, han mogut banquetes els dos equips. Recordeu que ara es poden fer fins a 7 canvis. I ara Charly Zorrilla es queda la pilota, l'àrbitre començarà a comptar 8. No li dona ni temps Charly Zorrilla perquè ja posa la pilota en joc cap a Muro. Muro fa picar la pilota en Armengou, ell no volia. Ara cap a Roger Roura, que deixa passar l'esfèric. Surt servei de banda, últimes ocasions de posar-se dintre del partit per a l'equip de Ramon Carrascal, al qui li han remuntat, sobretot amb el gol clau que ha arribat al últim minut, a l'última jugada de la primera meitat, era el minut 49. Javi, no sé si pots

0: Fem una ullada, a veure si sabem com va el Vila de Can Rubí, el Sant Mauro Argentona, que són dos partits, igual que el nostre, que s'estan jugant avui, diumenge a la tarda, hem començat a les 5, a veure si hi ha moviment. Atenció, Ignasi vol rasejar la pilota en comptes de fer la centrada alta, aquí està protegint Plade, té a sobre Anil Capdevila, Capde, que se l'emporta, marxa d'un, intentar marxar el segon, bona cobertura de Sufi, targeta groga per Adrià Pladevall, que aquí li ha fet la 13-14. Nil Capdevila, que ha sortit fresc, i això es nota en aquesta segona meitat. Aquí veieu l'acció de Nil Capdevila, espectacular, el futbolista del Manlleu, que s'ha posat també, doncs, a esperonar al públic. El servei de falta per a Pius Kerr, el futbolista de Gurb, que aplaudeix a la seva afició, ha tornat a casa perquè volia tornar a jugar amb els seus excompanys del futbol base, Manlleu, la centrada, la raseja, la treu, la defensa, ara Nil Garrido, puntada llarga, no hi ha ningú del Vic per una possible contra, Coma, que li ha pres la pilota a Capde, Coma, acaba amb rematada, la pilota suau, fàcil, s'ha estirat molt bé Lluc Matas, l'ex del Girona bloca l'esfèric. Tens resultats, Javi?
1: No.
0: És que com no uses Twitter...
1: No, perquè no...
0: Com no estimes Twitter, que és
1: no,
0: on tenim...
1: No, tinc Twitter. I he entrat a la pàgina de la federació i de moment suposo que no han acabat la primera part.
0: Atenció, Ali, que ho intenta, cama canviada a la centrada. No és bona. Surt directament fora. Què deies de la pàgina de la federació? Està maca, amb el nou
1: canvi. No, està molt bé, però que no estan actualitzats els resultats perquè suposo que no han acabat la...
0: Mira, el Viladecans guanya 1-0 el Rubí.
1: Tu que aquest... tens Twitter.
0: Sí, clar, és que el Twitter és on està.
1: Sí, però jo...
0: El Twitter
1: les
0: és...
1: Les xarxes socials.
0: Sí, sí. Tu ets més d'Instagram, eh?
1: Instagram.
0: Atenció, Ignasi, la passada cap a Posa, es posa, estrepitja davant de Muro, aguanta l'esfèric Muro, que és infranquejable. La pilota, l'última, l'ha tocat el futbolista visitant. I estic buscant... Ha marcat Etido. El vas tenir tu, Etido?
1: Etido, sí.
0: El Viladecans.
1: Sí.
0: Doncs ell ha marcat el primer gol del Viladecans en el retorn del conjunt del Vila... a la Lliga Elit. És el primer equip que baixa i retorna a la Lliga Elit, perquè els anteriors no ho ha aconseguit ningú, Javi.
1: Pues
0: ni Guineueta,
1: molt, molt
0: ni Sants,
1: eh?
0: Ni Sant Boià. Qui més va baixar la primera temporada? A veure si me'n recordo, van baixar 5 perquè va haver de ser descompensat. L'any següent van baixar Lloret, Palamós, Rapitenca, i tampoc ha tornat ningú d'ells. Doncs així són les coses de difícils. També la Pobla va ser el primer equip que baixant de tercera ha estat capaç de retornar des de la Lliga Elit. És que sembla que...
1: Bueno, des de Viladecans no m'han dit res, però bueno, suposo que un gran culpable, i ara ficaré una miqueta de fos per mi, de que el Viladecans haya assolit aquest ascens, és poder tindre el Viladecans a la categoria i que, perquè estava pràcticament descendut a segona catalana.
0: És que aquesta és una altra. Hi ha equips que han baixat de Lliga Elit i després han baixat
1: de
0: una categoria
1: segona,
0: més.
1: Sí.
0: Clar, clar, el Sants, crec, la Guineueta, si no m'equivoco... No, ara no, perdoneu, parlo de memòria, però que l'any passat també van patir molt a la categoria.
1: Per això té molt, molt, molt de valor el que ha fet el Viladecans. No?
0: Sí, sí. Javi, tu els vas salvar, eh?
1: No, per això té ja que...
0: Amb noms i cognoms. Manel Martínez li tira un túnel, li fa el blocatge.
1: No, sí que és veritat que algun jugador, quan van assolir l'ascens...
0: Se'n va recordar de tu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Vaig rebre uns quants missatges de jugadors que vaig...
0: Sí, perquè aquella temporada van començar molt malament, eh?
1: Bueno, vaig agafar...
0: Atenció, Manel Martínez. Ui. No arriba, tampoc arriba Ali. Qui sí arriba és Martí Soler, que està ajudant amb totes. El gran capità. Aquest sap el que es jugava a bastants derbis.
1: Bueno, va passant el temps i el Manlleu està còmode.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí que és veritat que ara està apretant una miqueta més el Vic, que és el que té que fer.
0: És l'únic que canviaria el partit una mica, és que ara pogués marcar sí. Vic. Però jo crec que en una contra, amb la velocitat de Coma i de Capde, pot arribar la sentència, pot arribar al quart del Manlleu. Ara aquí la té, Esplade, s'incorpora al central, a l'atac, desplaça banda dreta, pot encarar Ignasi Armengou. Ignasi té per dintre l'ajuda de Pau Albel de la dona darrera, novament cap a Plade, Sufi, cap a l'esquerra, Nil Garrido, necessita la millor versió de Nil Garrido, ara s'equivoca, Coma, en aquest refús, la busca Manel Martínez, que ni salta, espera que la toqui el rival, aquest és Pau Albelda, ja no és el 10, és el 20, és el doble de bo, aquí a Vic, aquí el veureu, ara perd la pilota, Pau Màgic Albelda, surt a la contra, busca el quart, vol fer sang el Manlleu, d'un Vic que ho està intentant del tot pel tot, que està deixant la rereguarda bastant desprovista i fa por cadascuna d'aquestes contres.
1: Bueno, però jo prefereixo el que deia abans, no? Assumir riscos i, si pot ser, acabar amb bones sensacions, a pesar de que puc encaixar un gol, que no acabar ser dominat i acabar amb un mal sabor de boca, no? Si ara ficant un gol i acabes 3-2, ostres...
0: Que difícil és per als visitants guanyar aquí al Fortí de Manlleu. És que sí,
1: és un camp molt
0: complicat. Sí, la majoria de punts ha aconseguit l'equip manlleuenc han estat aquí, al seu temple, aquest municipal, on s'han viscut tardes de glòria, fins i tot a segona B. Mira, que bona la passada de Josep Roma dintre de l'àrea. Posas cap a Ignasi, que la templa, la pilota refusada per Muro. O, novament, la contra, la demana Pius Kerr, que vol marcar, que vol deixar encara més el seu segell en aquell partit. En aquest partit sembla fins i tot que s'ha fet mal, a l'iniciar l'arrencada. Crec que ha notat alguna cosa Pius Kerr i ha dit millor aquesta, ja no la corro, pot ser l'última d'ell en aquest partit.
1: Sembla que sí. Que...
0: Mira, marxa Roger Roura, que també el veiem, que abandona el terreny de joc, nosaltres ho veiem en directe, bastant coix, i crec que l'altre és Pius Kerr,
1: Sí, el Pius ja li sugava una miqueta, ja.
0: Sí, ja no ha volgut córrer aquesta última.
1: Però ha fet molt bon partit, eh?
0: Sí, bueno, res que ens sorprengui, eh? Parlant d'un tros de futbolista com és Pius. Entra amb el dorsal número 16, Culell, que segurament anirà a la defensa.
1: Sí, a la tela esquerra, no?
0: I l'altre que ha entrat és Albert, que va ser titular en moltes fases de la temporada passada i que avui, doncs, només tindrà aquells dos minutets més el temps de descompte. Els punts sembla que es quedaran aquí, eh?
1: No, jo crec que...
0: Javi, hem fet una cobertura especial per aquest derbi. Hem vingut amb tot l'equip de la xarxa, però és que a més, després, quan acabi l'encontre, gaudirem d'un postpartit amb la gent del Nou. Tenim a la nostra companya, la Laia Miralpeix, molt a prop de la gespa, a punt d'entrar per a buscar protagonistes, que segurament les cares felices seran les locals, les cares no tan felices seran les visitants. Però això no ha fet res més que començar.
1: Bueno, el problema que ha tingut el Vic aquesta segona part és això, no? Quan arriba aquí a tres quarts...
0: És molt difícil.
1: Sí, perquè està molt ben posicionat el Manlleu i no han trobat la manera de ficar la pilota, no?
0: Quins golaços ens ha regalat el partit d'avui, eh?
1: Sí, no.
0: El de Manel Martínez és descomunal. L'empat de Bava és un recurs amb el cap d'esquena brutal. Jo crec que intueix la sortida en fals de Lluc Matas i remata simplement posant-la entre pals, aconseguint superar el porter visitant, i després les dues dianes descomunals. El peuet esquerre que té el de la canya.
1: A mi el primer de Guillem ha sigut brutal.
0: Els dos. O sigui, el primer és més complicat perquè la pilota ve dels aires, la centrada de Roger Roura és bona, però l'has de caçar i posar-la dintre la porteria. L'altra ja és més l'habitual conducció a cama canviada. Tot i que esperàvem el remat a pel llarg i ho ha fet a pel curt, marcant el 3-1 des de llavors, que ja no es mou el marcador. Fa molts minuts que no cantem gols al municipal de Manlleu. I novament, per al debut a la xarxa, victòria local.
1: No, i gols. Estic aquí, normalment gols.
0: Sí, però que els quatre
1: partits, sí,
0: que hem començat a Tona, el primer any vam tenir un gol, el segon dos, el tercer tres, i de moment avui quatre.
1: Pues l'any que ve...
0: Sí, a veure on anem l'any que ve a l'estrena de la Lliga.
1: Possible 5 gols, eh?
0: A veure, si és veritat, que ens agrada veure gols aquí, sí, a la xarxa. Sufi protegeix l'esfèric, la pressió d'Albert, 15 contra 15, Albert contra Sufi. Sufi li diu a Albert que s'aixequi, Albert està fora del terreny de joc, fa un parell de rodola una mica més per entrar dintre del terreny de joc, i ja som al temps de descompte. Som als minuts màgics de la xarxa dels partits de la Lliga Elite. Sempre tenim golets al descompte, veurem si algú marca. Ara s'equivoca Hagi per l'esfèric. S'ha vingut avall psicològicament el Vic en aquest partit.
1: Sí.
0: Gol psicològic.
1: El gol psicològic que deies tu ha sigut per mi... Bueno,
0: sí, ha canviat la història del partit. Clau, sí. Ha canviat 100% la història d'aquest partit. Hem de donar gràcies al David Pallerols, en clau bigatana, i al Guillem Sánchez, en clau manlleuenca, perquè són la gent que ens ha costat la informació i els contactes per aquest partit que us hem acostat avui aquí a la xarxa. Recordeu que d'aquí un momentet, quan anirem a la gespa, atenció, Rafa s'atreveix amb cama esquerra, la busca Albert, que agafa per la samarreta Nil Garrido, ho ha vist l'àrbitre però no ho ha vist suficient per a jutjar que era falta, la centra Coma, la busca Capde, la pilota arriba a les mans de Lluc Matas. Encara el partit morirà a la porteria del Vic.
1: Això és un problema.
0: Sí, ara, clar, però és el que dèiem, està el Vic tan llançat a la porteria rival. Ara el canvi de banda a banda de Roma a Ali. Ali s'atreveix amb la centrada, cama canviada. Encara no està del tot bé físicament Ali. I com ho celebra l'afició de Manlleu. Tenim festa a la graderia. L'atura Charlie. Hem de veure aquesta imatge perquè és l'alegria de Manlleu. Els àngels caiguts i la resta d'aficionats manlleuencs celebren el que més els agrada, la victòria al derbi. Començar la temporada com a líders de la Lliga Elite. La busca Albert. Hem vist la festa a Manlleu, Javi.
1: Bueno, i com deies, no? L'any passat va començar el Manlleu guanyant, però no era un derbi. I això pues, li dona ales, no? Al
0: sí,
1: Manlleu.
0: Sí. I a Vic, que ja han mirat a l'agenda quan és la tornada, eh?
1: Sí.
0: A veure si també podem estar aquell dia a l'Hipòlit Planàs, un Vic que ha canviat el dia habitual de partits. Abans jugava els dissabtes a la tarda, a partir d'aquest any jugarà els diumenges a la tarda. Molts equips de la Lliga Elite també han canviat els partits a diumenge a la tarda. No sé si té a veure amb el canvi també a la tele.
1: Bueno.
0: Per a poder jugar després, conèixer resultats.
1: És possible, eh?
0: És possible, eh?
1: És possible.
0: El que em deien des de Vic és que ho havien fet perquè els comerciants de Vic s'havien queixat de que perdien clients els dissabtes a la tarda perquè la gent anava al futbol. Coma, li roba la cartera a Ignasi Armengou. La jugada per banda intentava moure la pilota aquí, Cullell, que és increïble. I continua la lluita ara entre Cullell i Pla de que no vol entrar en aquesta guerra. Màgic Albelda que s'emporta aquesta topada. L'àrbitre dona llei de l'avantatge. Potser hauria d'aturar una mica aquesta acció. Atenció, Nil Garrido a punt de perdre la pilota davant de Martí Soler.
1: No fa falta.
0: Som a temps de descompte.
1: No fa falta.
0: Estem a punt d'acabar aquest derbi, que ha estat molt esportiu.
1: Sí.
0: I per això, com tu dius, Javi, no, això ja no fa falta.
1: No fa falta acabar el partit d'aquesta manera.
0: Sufi, que ja està fent pràcticament de davanter improvisat. L'àrbitre mira el seu rellotge. Va Rafa Bauleguer a preguntar-li quan queda. Està comptant, ha donat l'okay per a començar a comptar aquests 5 segons que dona als serveis en aquesta ocasió de banda. Sufi cap a Ali, la treu la defensa. Ignasi Armengou busca per dintre Manuel Martínez. Muro la llunya en contundència. Aquí ja no vol jugar ningú. Uns perquè han perdut i volen descansar, els altres perquè han guanyat i volen celebrar. Estan esperant que arribi el xiulet de l'àrbitre, nostres també, perquè recordeu que avui tenim postpartit especial amb la gent del Nou, amb la nostra companya Laia Miralpeix, que la tindrem fent aquest postpartit des del terreny de joc. Com ho celebra la gent a Manlleu, Javi? Com ens agraden els derbis?
1: Pues sí, i sobretot si... Bueno, sí que és veritat que un equip s'anirà molt content i l'altre no.
0: I ara sonen els olers al municipal de Manlleu amb aquest canvi de banda de Muro cap a Costa. Aquí Albert ha intentat lluir-se amb aquesta frivolitat.
1: S'ha quedat massa.
0: S'han acabat els olers. Puntada llarga, la treu el gran capità Pol Pous. Hola! Descomunal el control que ens acaba de regalar. Encara la té dintre l'àrea el gran capità Martí Soler. La treu Hagi, posa en un compromís al seu company Anil Garrido. Novament Hagi cau al terra, busca i aconsegueix la falta. Minut pràcticament 95. Això morirà aquí.
1: Jo crec, Javi, que l'àrbitre ja...
0: Quin control d'Albert!
1: Sí, sí, ha sigut brutal.
0: Sí, ha baixat un meló i l'ha convertit en una pilota de futbol. Ara Ali cap a Sufi. Sufi busca la puntada llarga. Manel Martínez, que havia caigut a l'esquerra. L'àrbitre mira el seu rellotge. Això està a punt d'acabar-se. Nosaltres acomiadarem aquesta retransmissió. La setmana vinent a la xarxa Més. La setmana vinent a la plataforma online, perquè hi ha Castells. Tindreu el Rubí Martorell. L'àrbitre es comunica, veig, per l'interfono amb els seus... amb els seus assistents,
1: sí.
0: Segurament per a dir-los que estiguin atents, perquè això s'acaba i també han de fer la recollida que va vestidors i veure que no hi hagi cap tipus d'incident, que segurament no li haurà, perquè ha estat un partit molt esportiu. Pentina, remata, gol de Manel Martínez, marca el 3-2, doblet també per al davanter, que es fa la senyal de la creu, que ve la pilota pentinada, es regira, marca el 3-2 Manel Martínez, el segon gol del pues, killer del Vic, que es farà un far de marcar gols i un minut més.
1: Sí, sí, normalment diuen, no?, que si fiquen
0: jo
1: gol...
0: Jo crec que l'àrbitre pensava arribar al 96. La pilota pentinada espectacular. Crec que ha estat Pol Posas. I que bé, ha rematat cap a dintre Manel Martínez. Doncs 3-2. 5 gols hem tingut avui. De moment, encara no ha acabat. Atenció, vol dir l'última. Albert intenta marxar. Busca la rematada. Aquí ha estat gana, eh?
1: Sí.
0: Aquí està egoista.
1: Bueno,
0: l'àrbitre ja té el xiulet a la boca, indica el final del partit. Els 3 punts es queden a Manlleu. Victòria important per a un Manlleu que no serà líder degut a aquest gol en última instància de Manel Martínez, que ha marcat un doblet. Els gols del Manlleu els han marcat Baba, i el doblet també de Guillem Farrés. Salta la jove afició del Manlleu a celebrar aquesta gran victòria. Javi Gómez, resum final del partit abans de que marxem cap a la gespa.
1: Bueno, ha sigut un partit molt intens, és un derbi, primer partit de temporada, i la veritat és que els dos equips estan a l'alçada de lo que és la Lliga Elite.
0: Nosaltres ens ho hem passat molt bé, vosaltres continueu des de casa gaudint d'aquest partit, perquè la Lliga Elite continuarà a la xarxa la setmana vinent amb el partit entre el Rubí i el Martorell. Ara sí, nosaltres ens acomiadem, Nino Vázquez i Javi Gómez, li donem les gràcies a tot l'equip de Replay que han estat avui amb nosaltres aquí en aquest encontre, i li passem la paraula a la Laia Miralpeix, que ja la tenim al terreny de joc preparada per a fer-vos gaudir d'aquest postpartit. Gràcies a tots. Bona tarda, Laia.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats, sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatge amb tranquil·litat.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: per la família catalana.
1: Siguis on siguis.
2: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat.

mira com juga sola. La miro i em somriu. Habita la Casa Blanca de l'altre costat del riu. Li diuen la reina boja, la reina del jardí. La lluna és la seva cova.

quan el sol fatiga. La reina aixeca el cap per mirar, és quan s'adona ferida que els de sempre li van destrossant tot. Callada i sense protestar, ella torna i torna a plantar. La lluna és la seva cova. Demà, com cada dia, alguns la trobaran cavant i cavant la terra, plantant arbres i flors, tot i que l'envolten de cucs d'asfalt, de pol·lució. Ella seguirà plantant colors